Aquests són els nostres consells. Congelats que no apareixen. Les gambes congelades agafaran més gust si una vegada descongelades i abans de coure-les, les submergiu dins llet. Notareu la diferència.

coneguem les nostres dites i refranys. A arbre en terra, tothom hi fa guerra. Es diu, quan algú perd la seva posició social o econòmica i la gent se n'aprofita.

0: dona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni i Gomila de Montreal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Taques de fruita. La millor manera de llevar unes taques de fruita és fregant-les amb aigua bollida i a continuació rentar la roba com sempre. Si encara així queden restes, fregar la peça de roba amb un pedaç banyat amb vinagre o suc de llimona.

Coneguem les nostres dites i refranys. Ferrer, ferrer, fes ton afer, fes a ton quefer. Es diu per indicar que cadascú ha d'ocupar-se de les coses que entén i no en les que desconeix.

0: Antònia, d'Esport del Cusí.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Son en Déu que soy yo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes sense plorar. Si ja heu provat tots els remeis possibles per pelar les cebes sense plorar, provau aquest. Poseu les cebes dins aigua bullint durant 3 minuts i després les passeu per aigua freda. Ja veureu quan deixeu de plorar.

coneguem les nostres dites i refranys. Segons el lot, les juguetes. Indica que cal tractar cadascun de manera adequada a la seva manera de ser.

0: Muchas gracias.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Hola, soy Ana María de Leró.
3: Soy de Cati de Gaida.
2: Ana María de Serenal.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Coneguem les nostres dites i refranys. Les banyes no cansen en el bou. Una cosa, per pesada que sigui, quan un s'hi acostuma ja no molesta.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: amb l'Antoni de l'Aró.
1: Sona Xisque de Serenal.
0: Como la cocinera del Colegio de Vendina.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

Aquests són els nostres consells. Cactus. Si vos agraden els cactus, heu de saber que el millor lloc perquè cresquin és en el quarto de bany, per la humitat que es produeix gràcies a les dutxes i dins la cuina pels vapors que fan els cuinats. I si, a més, aquests llocs tenen llum natural, millor que millor.

0: Gràcies.
1: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
2: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no adoba la gotera ha d'adobar la casa sencera. Per no fer les coses petites, les grans se compliquen.

0: Sona Margarida Martí de Buja.
1: Naila de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que et sol.

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut, l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el polígamo?
0: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
3: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció d'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
6: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Radio Murta. Són Maria Antònia d'Espoldes. El dia que puguis, no... és igual. Una cançó d'en Tomeu Penya, també la que sigui, m'és igual, totes m'agraden. La dedic a na Nati, de Sant Oliva, aquesta gran amiga, que estic tan contenta de sentir-la, i per tota aquesta gran família, que Ràdio Murta, una abraçada.

0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime. Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
1: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonamsa. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonamsa. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonamsa.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Víctor Manuel y se la quiero dedicar a mi marido, a mis hijos, mis nietos, a toda esta gran familia que es Radio Murta, muy especialmente para vosotros y Nati de Sonoliva.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta amb ganes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
3: Bon dia, Ràdio Murta. Som en Miquel de Maria de la Salut. M'agradaria que si per dimecres de ben les 11 me podies posar dues cançons. Una d'Antoni Machín, pintor tu que pintes con amor. I l'altra se d'en Tomeu Penya, una rosa o un roset. I la dedic en Antoni de Lloret, en la Margalida de Campanet, en Ángel Navarro, l'almirante, i a tots els joves que ens reunim de matí en el bar, i per tots els que ens escolten, i salut i alegria. Molt bé, moltes gràcies.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: Li demano. Són la Maria de Petra. Que te la fom a vos per dir vendres, me podràs posar una cançó, dues cançons, dues. Una d'Antonio Molinas, Jo soy minero, i l'altra, Cobla de pescadores. El pescador de Cobla, no com així. Totes dues seves. Jo he de dir que la Francisca de Menorca, en Miquel de Rafal, en Tomàs Navarro, en Coloma de Sant Oliva, en el seu amo, en la seva filla i en el seu net. I en Coloma, en Nati de Sant Oliva, en l'àvia de Sant Ferriol i en el seu papito. I en Lluís Adinca, en Margalida de Campanet, en Joana, de Llummajor, i en Pep, de Cebamo. I en Maria Antònia, de Llummajor. I en Maria Magdalena, de Campos. En Maria Antònia, d'Espoldes. Lluïssa, de Sant Ferre. I en... el món. I en Antoni, de Lloret. I en la seva parella. En Joana, de la colònia de Sant Pere. En Neus, de Camp Picafort. I en Antònia, de Camp Minyot, també. I de Petra, en Abel Ciana, a sa mare, a la seva filla Anabel, en Pedro i en Rafael, a tots. I en Martí Caramella i a la seva dona. En Francisca, la seva filla, en en Cati, la de Casino, en Marga del Brollador, i en Carles, i en Quique, i en Bernat, i en Coloni, i en Maria de Mondina, en Miquel Cotó i a la seva dona. I en Florentina de Petro, i a la seva filla i el seu fill, i el seu net, a tots. A la meva germana Catalina, a tots els meus fills, en el meu home, i a tots els meus fills i tots els meus nets. Per divendres, si pot ser de primera hora, que jo divendres a la ronda de Sant Enmetge. Si pot ser de primera hora, de Sant Enmetge l'escoltaré. I a tu, i a ta mare, i a tota la teva família. I a la família d'en Vicent Ferrer. I en Jaume Anglades, també. I una abraçada molt forta, que no com un bon fin de setmana. Adeu. I una altra.

0: cotoner y un recuerdo también para su madre. José Luis de Sonferriol, señora Francisca de Menorca, señora Mercedes Vázquez de Esmolinar, que es muy simpática esta señora, Paloma y Nati de Sonoliva, Madaleneta de Santa Catalina, un besito preciosa, y al señor Tomás Navarro, y a todos los que escuchan de Sonferriol, Radio Murta, y a todos los que llaman, y a tots. Esa senyora Maria de Santa Catalina, que em penso que sempre em crida i, no sé, me dona la sensació que és una senyora molt amable. I a tothom, cridin, no cridin, els que escolten, que nosaltres a vegades no cridam, però tots els dies l'escoltam. A vegades falta humor hasta per cridar a res de ràdio, però bueno, escoltar-la sempre mos dona ànimos i l'escoltam. Moltes gràcies, Manu, per tot. Bona tarda.
1: Pedro Juan. Ningún.

0: 34 664 203 674.
1: Hola, molt bon dia. M'agradaria escoltar Ràdio Murta per l'amor d'una mujer d'en Dani, Daniel. Ai, me'n record quan jo ballava a les fosques, ai, en so trasto del meu amo. Por el amor de una mujer, d'en Dani, Daniel.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Tu tienda de ropa para hombres, Gaspar Bou, en Muro. Nueva temporada. Como siempre, somos especialistas en tallas grandes, pero también todo tipo de ropa de vestir para jóvenes y caballeros. Informal, sport, casual, trajes, ceremonias. Moda nacional e internacional, entretiempo, otoño, invierno, Gaspar Bou. Abierto de martes a viernes, mañana y tarde. Sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Gaspar Bou, en la calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Síguenos en las redes sociales. Gaspar Bou.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i te demanaria la cançó Motivos d'en Vicente Fernández i la dedicaria a la Maria de Tollerich, a en Jaume i en Antònia Barceló de la Barrala, a la Maria de Petra, a la Francisca de Menorca i a la Nati. A la Nati, perquè sempre saluda tothom i a vegades m'ha saludada també particularment. Amb una paraula, a tots els oients de Ràdio Murta i gràcies, Manu, per tot el que fas. Gràcies.

0: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectant amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
3: ¿Tien recuerdas de aquel par de gemelos?
4: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

0: Sin recuerdas de aquel perder que me dos... Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei dels mòbils.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys, moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Rebossat perfecte. El rebossat del peix o dels bistecs se pot amollar. Perquè això no passi, poseu a sou batut o en el pa unes gotetes d'oli d'oliva. Quedarà perfecte.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gemma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.

fa calor? Què tal si ens atam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que la parra davall els termòmetres a

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

0: de Cati, de Palma.
1: Són de Cati Moldà de Serrat.
2: Són de Cati de Civileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
2: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiar.

0: Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
1: Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Aquests són els nostres consells. Pintura a les mans. Després de pintar, qui no acaba en taques de pintura a les mans? Per fer-les netes amb facilitat, tan sols les heu de fregar amb un pot de cotó banyat amb oli d'oliva. Veureu com les taques desapareixen sense problemes i, a més, la pell no se resseca.
1: Ui!
2: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
2: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígono.
2: En el Polígamo.
1: Ei!
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85 y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
4: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 del matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.
0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
5: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonança. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonança. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi d'Espoble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en el tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.
3: Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta. En el nostre amic Manu Blanco i, bueno, esperem que vos agradi.

coneguem les nostres dites i refranys. Més se moren de farts que de fam. Ningú no se mor de fam i molts de farts. Vol dir que és més perjudicial per a la salut l'excés de menjar que el dejunar.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectam el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi d'Espobla. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.

0: Som en Pedro, de Campanet.
1: Soy Candela de Calamillor.
2: Son Nadal de Llumallor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio

0: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi d'Espoble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi. Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una Pimem? No ho dubtis. Ets Pimem.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

Aquests són els nostres consells. Coberteria de plata. Ompliu una palangana d'esmalt o de porcelana amb aigua teva. Afegiu un pot de sosa i uns trossos de paper d'alumini. Submergiu els coberts i recuperaran la lluentor.

0: vols, tu meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Va, si l'he canviat, estoy a fotut, l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pérez li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el Polígamo.
1: Ei!
2: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de Siglesi del poble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 de matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.
2: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
4: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella. El millor final per una gran temporada.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: I de segur com començarem? Començarem amb un nou espai, amb una col·laboració molt especial que tenim de Xarop de Manacor. Sí, sí, sí, perquè cada dijous tindran uns concerts fantàstics. Aquest mateix dijous tenen un grup boníssim com són els nostres amics de Cara B. Així que els escoltam a men què mos diuen i començam. El directe de Ràdio Murta, des de Manacor, des de Xarop. Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
2: Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegrarà el dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar. Torna a la música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tributa Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada. Bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música sona en directe.
3: Espai Xarop, la música té un lloc. Un espai patrocinat per... Res.

0: Muy bien, si vas aquest dijous en el xarop de Manacor. Ells són Cara B.
1: ¿Ves? Esto es lo que...
2: Por eso
1: es lo
2: que tiene que salir. Estas cosas son las que no pueden pasar.
1: Son tres.
3: Espai Xarop, la música té un lloc. Un espai patrocinat per...
4: Restaurant Xarop, Xarop.
5: Torna a la música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tributa Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada. Bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música sona en directe.
0: Ei, tens pla per dijous?
6: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té la música en directe i les ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i la millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu la música.
5: Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia, cuina de casa, feta amb ganes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.

0: Tu tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou, en Muro. Nueva temporada. Como siempre, somos especialistas en tallas grandes, pero también todo tipo de ropa de vestir para jóvenes y caballeros. Informal, sport, casual, trajes, ceremonias. Moda nacional e internacional, entretiempo, otoño, invierno, Gaspar Bou. Abierto de martes a viernes, mañana y tarde. Sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Gaspar Bou, en la calle Mosén Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Síguenos en las redes sociales. Gaspar Bou.
1: Y llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto vale su casa? A, 500.000 euros. B, 550.000 euros. O C, 600.000 euros. La C, 600.000.
2: Lo sentimos. El precio de tu casa no se adivina. Se estudia, se analiza y se define con una estrategia. Porque una mala valoración puede hacerte perder tiempo y dinero. No te la juegues. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
0: Amb en Rafa i tot el seu equip, Geoval 8.
4: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
5: Hola, bona tarda, Manu i companyia.
4: Bones tardes, amb qui xerram?
5: Amb en Lluís, aquí de Manacà.
4: Qui hem d'escoltar, Lluís?
5: Avui t'hem d'escoltar a la boia, perquè m'encanten, m'encanten, no puc remediar.
4: I de bé, tot sigui això.
5: Podem escoltar, anem a les muntanyes.
4: Sí, exacte. I a qui ho dediquem?
5: Bé, però tothom que m'escolta, que ens ho parla. T'ho vull comentar que de xarop ja no és sol, vespre no és sol anar molt, no hi vaig aire per allà.
4: Ja, però
5: sí que hi vaig a berenar, quan jo hi vaig a prendre un xifotet, em va berenar si m'agrada.
4: Ah, molt bé.
5: Si era allà, m'agrada a tu amic, a tu Nicolau Martínez, i un parell meu també, i en fi, allà passava una sota. I el barriat va anar una passada.
4: Què és el que és una passada, què és?
5: Els berenats, o sigui...
4: Els berenats són bons, eh? Jo vaig veure les tapes variades i me van encantar, els variats d'allà.
5: Sí, jo hi vaig anar dissabte matí, vaig fer allà un variadet, m'agradar.
4: I doncs mira, ara ja m'està fent gola, ara ja m'aniria bé, eh? Saps, un variadet, un parell de callos, sense vedella, pilotetes, qualcuna croqueta, un pot de gelamans, un pot de llengo, i així puc estar fins passat demà. Molt bé. No. Ja estic salivant, eh? Estic salivant que no te pots imaginar.
5: Els altres li van ser a tu, amb el Jesús.
4: Què diu el Jesús? Què diu?
5: Que dic que vols ser per marcar i m'ajuntar amb allà per anar un dia.
4: Hi hauré d'anar. Jo me fa ganes de berenar, però com te pots imaginar, miraré d'anar a qualcuna actuació de dijous. Perquè venen un parell de grups, el de demà és molt bo, que és cara bé, però n'hi ha un que és Dos Aires, que són els germans Patuto, que m'encanten, o sigui que hauré de fer un pensament.
5: Ja, bé, però no ho sé, però el matí, si em ho feia sobre i m'ho ajudem ja tot a berenar.
4: I de vinga, molt bé, queda dit. Gràcies.
5: Vale, fins una altra.
4: Adéu, bones tardes. Adéu.
0: Ja ho sabeu, de Xerot de Manacó, i allà on tot el que trobeu és divi, per berenar, per dinar, per sopar, és a Ser Ràpita, en es fons Ser Ràpita. En el corazón de Serrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Fons Serrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Serrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Fons Serrápita.
6: Y mis manos en tu cintura, mira mis ojos sin rubor.
7: ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Murta? Somos los Jabaloyas. Que sigan disfrutando de su emisora favorita en el 104.2 con el gran Manu Blanco. Sus amigos,
6: los Jabaloyas.

0: 603-674. 664-203-674.
1: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
2: No rompas más.
0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
2: No rompas más. Mi pobre corazón.
0: La veritat que me fa, escoltant aquesta música de Can Matías i Miquel, me fa moltes ganes estar amb en Coyote Dax. Sí, sí, sí, amb en Coyote Dax, en qui actuaré dia 30 d'octubre. Ja vos diré on. I allà estaré compartint escenari amb en Coyote Dax. Un clàssic, mare meva, que bo. Mira que hem conegut gent, eh? En en Coyote Dax no tinc la sort de conèixer-lo, però va fer ballar a molta gent i encara continua. Ja ho crec, aquest tio està estupendo. Vaig dir, mare meva, però no han passat 30 anys. I una passada. Dia 30 d'octubre estaré amb en Coyote Dax. Ja vos diré on, hora i tot. D'acord? Vinga, anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
4: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Petra.
4: Què hem d'escoltar, Maria?
3: Anna Maria del Monte, cántame por el camino.
4: A la sombra de los pinos.
3: A la sombra de los pinos.
4: Molt bé, i a qui lo dediquem?
3: A la meva home, a la meva germana Catalina, a la Bel Tiana i a la mare. De Petra. Encara ho he gelat amb ella, que va fer 30 anys ara fa 3 setmanes.
4: Molt bé.
3: I no ho he dit, no, però que tingueu 30 anys, madona, tu.
4: Sí, sí, sí, jo ho crec, hi ha gent que és una passada.
3: Ella ha estat amb bona mare de Déu, tu.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, ho crec. I d'això que estic content.
3: Sí, molt
4: bé.
3: Molt bé.
4: I de res, gràcies, gràcies. Adéu, adéu, bones tardes.
0: I de... Sí, sí, sí, aquesta gent que m'ho xerrava d'aquesta amiga seva, que té 100 anys. I llavors diré una cosa, Miquel Pasqual, qui és un fantàstic músic de l'orquestra mítica menorquina Huracán, qui és també l'amo, gerent de Mibo, que sabeu que jo som ambaixador de Ubarques Mibo. Són les ubarques que jo duc tant a la televisió com a tots els esdeveniments socials i demés, que per jo són les millors ubarques menorquines, Mibo. I de son pare del meu amic Miquel, 104 anys, i aquell home, allà, els menorquins són una passada, perquè ja sabem de Riudavets i d'altra gent que eren tres germans que en tenien no sé quant d'anys, i allà tenen una genètica espectacular, basta veure en Miquel. Són parents 104 anys que se'n va passejar i se'n va fer cerveses, pues, bars, i una cosa de locos, en 104 anys. Així que enhorabona, Miquel, i l'ho dit, que ses Mibo, ses millors. Ara sí que vos conto una altra coseta. Vos cont que ja estan preparant el dijous bo a Inca. Ja estan preparant el dijous bo a Inca. I saigo oficial del dijous bo a Inca en grup 4, Ràdio Murti, canal 4, serà un altre any, Tres Globs.
5: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globs.

0: calefacción, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro: eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
1: Instaladora Cardell, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardell.es.
2: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador.
3: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
4: Així és, essència mallorquina, Esportles en Esbrollador. Aquests darrers minuts del programa en directe Ràdio Murta, que volen xerrar
5: amb el meu amic, l'amo, en Arnau Nadal, perquè hi ha molt de trull, Esportles. Arnau, bones tardes.
6: Sí, com va? Bones tardes. Com estem?
5: Molt bé, com estàs? Escolta, que avui jo passava pena pels temps, però què és el que tenim en Esbrollador avui?
6: Pues, fa dos anys vam fer una penya del Mallorca, que me'n vaig dur 70 persones de Sevilla a veure la final, i de Mallorca me digueren, hòstia, tu aquesta capacitat de moviment has de muntar una penya aquí a Mallorca, Esportles, vaig dir, vinga, endavant. I vam passar llavors amb sopar, ja mos coneixes, escenari de moltes passeig, banda de música, ball de bot, i molt de lot esperen ja perquè de fer minxa camiseta, i una festa guapa pel poble.
5: M'encanta, jo t'ho dic una cosa, conec que la família Nadal, conec que ta mare, ton pare, saps que sou molt amics i sempre, sempre esteu dinamitzant, però ja és vostre negoci, evidentment, però se dinamitza tota la zona amb aquestes iniciatives. Conta-mos, perquè jo vaig venir a un sopar...
6: Sí, I me
5: va encantar i vàrem estar amb un parell de jugadors que varen dur per part del, sí, del Mallorca. I avui què tenim? A partir de quina hora? Perquè això deu ser ja, no?
6: Ara de les 7 i mitja ja venen en Àlex Sala, el jugador.
5: Àlex Sala, que és un jugador boníssim, Arnau.
6: Boníssim de Mallorca, ve un jugador, ara no me'n recordo, Leo, és que no me'n recordo el nom del filial, també un central.
5: Sí.
6: També ve el Bert Sales, que és el cap de premsa de Mallorca i director general, m'apareix.
5: Sí.
6: I també ve en Xixi Soler de veterà.
5: Mira.
6: En Xixi, que aquí es pot les... M'ha entrenat vaig de molts dies molt joves que el coneixen i...
5: Mira, Arnau, el que és n'Àlex Sala és un jugador boníssim de la primera plantilla, que és un jugador, com tu saps, de primera divisió, perquè és un jugador de primera divisió. En Xixi Soler és molt amic meu, n'Albert Sales també, i també sé que ve en Roman, que és el cap de l'àrea social.
6: Sí. Correcte.
5: Ah, o sigui, que bueno, que guapo, no? I que i què fareu? Fareu un pot de sopar? Què fareu?
6: Sí, fem una picada de tapes que hem fet nosaltres, un poquet de frit, això, un poquet de frit de xipi, un poquet de croquetes, i després fem una repassa de llom rellena sobre sal de fruits secs, i poc autoservici, ja no mirant prim, diu el Mallorca.
5: Ja ho sé.
6: Tirador de canya a mida... de les taules i que siguem per aquí el que vulgui.
5: És que com que te conec i sé com sou, d'esplèndids...
6: Dia de perda, no dia de gonya.
5: T'escolta, m'ha fet gràcia. Escolta, aquest dia que feia avui, mira mal que s'ha arreglat, Arnau, perquè sap què me recorda? Me recorda, Arnau, me recorda aquest dia que feia, o un dia que vaig anar a un concert a Esportles d'en Tomeu Penya.
6: Animal. Ojalà hagués fet el temps que fa ara. Tomeu Penya.
5: Però te dic una cosa. Va ser gros, eh?
6: Va ser molt guapo.
5: Va ser una borrada i en Tomeu va estar genial i tothom s'ho va passar increïble.
6: En Tomeu va ser espectacular.
5: Amb aquella que queia.
6: En Tomeu, en 70 i pico d'any, va fer 2 hores i mitja de concert espectacular.
5: Sí, en Tomeu, és de l'edat de ma mare. No t'ho diré quant anys té, només t'ho diré que va néixer en el 49, m'entens?
6: Sí,
5: I això...
6: És un any més bé que mon pare.
5: I de mira, que en Rafel...
6: I se cau un nostre amic Tomeu.
5: Sí.
6: Del 49, crec que era.
5: Del 49. I què t'anava a dir? I el brollador a tope, no? I feina, l'estiu ha anat molt bé, no?
6: L'estiu ha anat bé, i serà que molt bé, i ara ja vendré a veure el bosc, perquè com sempre, antes de tancar el 10 de novembre, tornen a fer les jornades de bolets, de dir, me pare que de dimecres, dia 20 i pico, s'ha de tancar el diumenge, diu. Ara no sé si es feixen dates, però de dijous a diumenge faran les jornades de bolets.
5: Que ja és un clàssic, ja és un clàssic, lo dels bolets en el brollador, no és així?
6: Ho fem, i antes de tancar ho farem, i...
5: Això m'agrada molt. Jo m'agrada molt les jornades que feis, com quan feis lo de la mar arriba a Esporlet, la fava parada, tot això m'agrada molt.
6: Sí, que ho fem un poc perquè tenim molt de clients, molt habituals, que venen cada setmana i perquè tenen un al·licient un poc diferent i tot això.
5: Una ferrada ben forta, Arnau Nadal i en Jaume i a tota la penya del Mallorca del teu restaurant.
6: Moltes gràcies, Manu.
5: Adéu, estimat, adéu.
3: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
4: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador.
7: Així que ja ho sabeu, en Esbrollador d'Esportles, tothom amb el Mallorca.

aquí el programa d'avui. Amb un servidor, el teu amic Maru Blanco. A continuació, disfrutarem de algunes de les millors cançons d'en Fito Cabrales, Fito i Fitipaldis, que n'ha fet 60. 60 anys, va néixer el 66 a Zabala, Bilbao. David Kent Hidalgo, el compositor i músic de Los Lobos, en fa 72.

0: Tal dia com avui del 49, el negre de Boney M, en Bobby Farrell, va néixer. Va tenir molts excessos a la seva vida. La veritat que... Mare meva, quin desastre, no te pots imaginar. En Patxi Andion, del 47. Va néixer, va morir el 2019.
1: Cap amunt, cap amunt, sempre amunt, el Mallorca guanyarà.
0: Així que ara disfrutarem d'aquesta bona selecció musical.
1: Farem, el Mallorca superior.
0: I ja tenim fetge, imagina't, ja tenim data per ser gran trobada de Ràdio Murti del 2027. Aviat t'ho contaré. Fins demà. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: a Can Juanito, estan d'aniversari.
1: Molt d'any, molt d'any.
0: 116 anys.
1: Molt d'any, molt d'any.
0: Des de 1910.
1: Molt d'any, molt d'any.
0: Com a agraïment als nostres clients, farem aquest dissabte, dia 10, a partir de les 10 de matí, un gran tradicional berenar. I a més, de dia 10 a dia 12 d'octubre, tindrem un 20% de descompte en tots els fruiters i cítrics. Can Juanito, a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6 en 6, Sant Ferriol.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

0: Oh, those Russians.
1: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi d'Espoble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi del Poble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Sabíeu que per fer una bona greixonera de brossat necessitareu brossat, ous, sucre, ralladura de llimona i canyella?

Aquests són els nostres consells. Mans suaus. Una manera molt senzilla per suavitzar les mans és mesclar dues cuirades de xivada amb aigua i deixar reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu les mans dins aquesta aigua durant uns minuts.

0: Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. Em parlo d'en Toni Frontera.

coneguem les nostres dites i refrains. Val més anar i venir que penar i morir. Es diu referint-se a un que es carrega massa per desig de sortir-ne amb un viatge.

0: de Palma.
1: Di Maria i visca Santa Maria.
0: Soc la Maria de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Sabíeu que en Jaume Mariano va aconseguir l'any 1989 el Campionat d'Europa de motociclisme a la categoria de 80 centímetres cúbics?

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i m'ho ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!